Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: A veure, hi ha alguna icona d'una ampolla de plàstic al contenidor gris? No. I d'una llauna? No. I d'un bric? Tampoc. Llavors, per què hi llences ampolles de plàstic, llaunes i brics? Al contenidor gris només hi va el rebuig o la resta. Els envasos de plàstic, les llaunes i els brics que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al groc. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
1: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.7deradio.cat

0: el contenidor gris, no van pensar «Fem un contenidor pels que no volen reciclar». No, amics i amigues. Al contenidor gris hi ha una R de rebuig o de resta. I si llença allò que no es pot reciclar, no allò que et fa mandra reciclar. És a dir, les ampolles, pots i flascons de vidre que llences al gris no van al gris, i ho saps, van al verd. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecovidrio, Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
1: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@7deradio.cat o entra a 3w.7deradio.cat.
2: Aquí la música suena en color. Línia directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor siente.

0: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat. Otro éxito.
1: Que no pare la música.
2: It's gonna be alright.
0: Esta es la radio. La radio.

Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: No pots viure sense connexió al mòbil. Però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar connectat a un aparell de respiració assistida. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futur. 99.2
1: FM. Esta es la radio con más éxitos. Con más éxitos. Esta es la radio que más y mejor suena.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres lo...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: aguanta fent botar la pilota enmig d'un duel medieval envoltat de tigres. Tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: T'agrada la festa? Escolta Set de Ràdio.
2: Otro éxito.
3: Que no pare la música.
4: It's gonna be alright.
2: Esta es la radio. La radio.

Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: No pots viure sense línia al mòbil. Però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar sense la línia del cor. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de...
1: Ràdio 99.2 FM.
2: Otro éxito.
3: Despierta tus sentidos.

0: veure, tu que no recicles mai, oi que no llences les restes del menjar al contenidor verd? No, és clar, perquè al verd no hi van, oi? Seria absurd. Doncs tan absurd com llançar-les al gris, estimat. Perquè les restes de menjar, restes vegetals i taps de suro que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al marró. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
1: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.7deradio.cat

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres lo...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.
3: Encara ho sento com si fos etern. Hipnotit.

0: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat. Otro éxito.
1: Que no pare la música. It's gonna be
0: alright. Esta es la radio. La radio.

0: No pots viure sense carregar la bateria del mòbil, però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar necessitant la descàrrega d'un desfibrilador. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Escolta, 7 de ràdio.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.
3: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: before. Yeah, go. It's all or nothing. Just find yourself and please come home.
1: No pots viure sense connexió al mòbil. Però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar connectat a un aparell de respiració assistida. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
2: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@7deradio.cat o entra a www.7deradio.cat.

0: Aquí la música suena en color.
1: Otro éxito.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres.
0: Esta es la radio con más éxitos.
3: Ara que en definitiva he dit adéu, penso que igual no estàvem tan malament. I és que tot el meu voltant recorda tu. Ho imaginava molt més fàcil i és fotut.

Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres lo...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: A veure, hi ha alguna icona d'una ampolla de plàstic al contenidor gris? No. I d'una llauna? No. I d'un bric? Tampoc. Llavors, per què hi llences ampolles de plàstic, llaunes i brics? Al contenidor gris només hi va el rebuig o la resta. Els envasos de plàstic, les llaunes i els brics que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al groc. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
1: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@7deradio.cat o entra a www.7deradio.cat.
2: No importa que llueva, si estoy cerca de ti.
3: Me llaman loco por no ver lo poco que dicen que me...
4: Aquí la música suena en color.
2: Cerrar los ojos siempre es lo primero. Si tengo un sueño me lo como entero.
4: Esta es la radio con más éxitos.

0: Rubio aguanta fent girar la pilota en una muntanya russa, travessant un cèrcol de foc? Tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: 7 de ràdio. 99.2. FM.
2: Otro éxito.
3: Que no pare la música.
4: It's gonna be alright.
1: Esta es la radio. La radio.

0: Si Ricky Rubio aguanta fent triples, muntant a cavall, en una fira, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Escolta, set de ràdio.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.
2: Mira,

0: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: Otro éxito.
2: Con la mano levantada.
3: Que no pare la música. Despierta tus sentidos.

0: Aquest és un missatge per totes aquelles persones que encara llencen el paper, els diaris i les capses de cartró al contenidor gris. El paper, els diaris i les capses de cartró no van al contenidor gris perquè el contenidor gris només hi va al rebuig. Tornem-hi. El paper, els diaris i les capses de cartró que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al blau. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
1: T'agrada la festa? Escolta Set de Ràdio.
2: Esta es la radio con más éxitos, con más éxitos. Esta es la radio que más y mejor suena.

Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: alguna icona d'una ampolla de plàstic al contenidor gris? No. I d'una llauna? No. I d'un bric? Tampoc. Llavors, per què hi llences ampolles de plàstic, llaunes i brics? Al contenidor gris només hi va el rebuig o la resta. Els envasos de plàstic, les llaunes i els brics que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al groc. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
1: Escolta, 7 de ràdio.
2: Aquí la música suena en color. Línia directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor sin.

0: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: Otro éxito.
2: Que no pare la música. It's gonna be
1: alright. Esta es la radio. La radio.

0: Si Ricky Rubio aguanta fent botar la pilota enmig d'un duel medieval envoltat de tigres, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: T'agrada la festa? Escolta Set de Ràdio.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

A veure, tu que no recicles mai, oi que no llences les restes del menjar al contenidor verd? No, és clar, perquè al verd no hi van, oi? Seria absurd. Doncs tan absurd com llençar-les al gris, estimat. Perquè les restes de menjar, restes vegetals i taps de suro que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al marró. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé.

Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: Si Ricky Rubio aguanta fent girar la pilota en una muntanya russa travessant un cèrcol de foc, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. De Ricky Rubio Foundation, Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@7deradio.cat o entra a www.7deradio.cat.
2: Aquí la música suena en color. Línea directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor siéntela.
3: Encara ho sento com si fos etern. Hipnotitzat.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres lo...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: No pots viure sense línia al mòbil. Però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar sense la línia del cor. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Escolta, 7 de ràdio.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: Quan vam crear el contenidor gris, no vam pensar «Fem un contenidor pels que no volen reciclar». No, amics i amigues. Al contenidor gris hi ha una R de rebuig o de resta. I si llença allò que no es pot reciclar, no allò que et fa mandra reciclar. És a dir, les ampolles, pots i flascons de vidre que llences al gris no van al gris, i ho saps, van al verd. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecovidrio, Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: 7 de ràdio. 99.2. FM.
2: Otro éxito.
3: Que no pare la música.
4: It's gonna be alright.
5: Esta es la radio. La radio.

0: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: Aquí la música suena en color. Línea directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor siempre.

0: Aquest és un missatge per totes aquelles persones que encara llencen el paper, els diaris i les capses de cartró al contenidor gris. El paper, els diaris i les capses de cartró no van al contenidor gris perquè el contenidor gris només hi va al rebuig. Tornem-hi. El paper, els diaris i les capses de cartró que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al blau. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
1: T'agrada la festa? Escolta Set de Ràdio.

0: No pots viure sense connexió al mòbil. Però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar connectat a un aparell de respiració assistida. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. Servei als amics.
1: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.7deradio.cat

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.
3: Ara que en definitiva he dit adéu, penso que igual no estàvem tan malament. I és que tot el meu voltant recorda tu. Ho imaginava molt més fàcil i és fotut.

0: Sir Ricky Rubio aguanta fent girar la pilota en una muntanya russa, travessant un cèrcol de foc? Tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: T'agrada la festa? Escolta Set de Ràdio.
2: Otro éxito.
3: Despierta tus sentidos.

0: Quan vam crear el contenidor gris, no vam pensar fem un contenidor pels que no volen reciclar. No, amics i amigues. Al contenidor gris hi ha una R de rebuig o de resta. I si llença allò que no es pot reciclar, no allò que et fa mandra reciclar. És a dir, les ampolles, pots i flascons de vidre que llences al gris no van al gris, i ho saps, van al verd. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecovidrio, Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
1: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat.
2: Aquí la música suena en color. Línia directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor siéntela.
3: Mira,

0: No pots viure sense connexió al mòbil. Però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar connectat a un aparell de respiració assistida. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@7deradio.cat o entra a www.7deradio.cat.

0: Quieto parado.
1: Que volvemos en un periquete.
2: Aquest és un missatge per totes aquelles persones que encara llencen el paper, els diaris i les capses de cartró al contenidor gris. El paper, els diaris i les capses de cartró no van al contenidor gris perquè el contenidor gris només hi va al rebuig. Tornem-hi. El paper, els diaris i les capses de cartró que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al blau. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
3: Set de ràdio, 99.2 FM.
4: Otro éxito.
5: Que no pare la música. It's gonna be
6: alright. Esta es la radio.

0: pots viure sense línia al mòbil. Però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar sense la línia del cor. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Escolta, 7 de ràdio.
2: Esta es la radio con más éxitos. Con más éxitos. Esta es la radio que más y mejor suena.

0: A veure, hi ha alguna icona d'una ampolla de plàstic al contenidor gris? No. I d'una llauna? No. I d'un bric? Tampoc. Llavors, per què hi llences ampolles de plàstic, llaunes i brics? Al contenidor gris només hi va el rebuig o la resta. Els envasos de plàstic, les llaunes i els brics que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al groc. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
1: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat.
2: Aquí la música suena en color. Línea directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor siempre.

0: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: Otro éxito.
2: Con la mano levantada.
3: Que no pare la música.
4: Despierta tus sentidos.

0: Rubio aguanta fent botar la pilota enmig d'un duel medieval envoltat de tigres. Tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Zeta Radio. 99.2 FM.
2: Otro éxito.
3: Que no pare la música.
4: It's gonna be alright.
1: Esta es la radio. La radio.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres lo...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

Són les 7. A 7 de ràdio. Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.7deradio.cat.

0: No pots viure sense carregar la bateria del mòbil, però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar necessitant la descàrrega d'un desfibril·lador. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@7deradio.cat o entra a www.7deradio.cat.

Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres lo...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: veure, tu que no recicles mai, oi que no llences les restes del menjar al contenidor verd? No, és clar, perquè al verd no hi van, oi? Seria absurd. Doncs tan absurd com llançar-les al gris, estimat. Perquè les restes de menjar, restes vegetals i taps de suro que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al marró. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
1: Escolta, set de ràdio.
2: Esta es la radio con más éxitos. Con más éxitos. Esta es la radio que más y mejor suena.

0: set de ràdio. Són les 9.
1: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: Si Ricky Rubio aguanta fent triples, muntant a cavall en una fira, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: T'agrada la festa? Escolta Set de Ràdio.

0: no pots viure sense carregar la bateria del mòbil, però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar necessitant la descàrrega d'un desfibrilador. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futur.
1: Ràdio 99.2 FM.
2: Otro éxito.
3: Despierta tus sentidos.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres lo...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: No pots viure sense connexió al mòbil. Però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar connectat a un aparell de respiració assistida. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@7deradio.cat o entra a www.7deradio.cat.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: No pots viure sense línia al mòbil. Però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar sense la línia del cor. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futur.
1: T'agrada la festa? Escolta 7 de ràdio.
2: Aquí la música suena en color. Línia directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor siempre.

0: Sir Ricky Rubio aguanta fent girar la pilota en una muntanya russa travessant un cèrcol de foc, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.7deradio.cat. Esta es la radio con más éxitos. Con más éxitos. Esta es la radio que más y mejor suena.
2: Ara que en definitiva he dit adéu,

hi ets. No sé ni si tu ho estàs passant tan malament. Ara que he pres una decisió pels dos,

0: aguanta, fent triples, muntant a cavall, en una fira, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. De Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Escolta, set de ràdio.
2: Otro éxito.
3: Que no pare la música. It's gonna be
4: alright. Esta es la radio. La radio.

0: Si Ricky Rubio aguanta fent botar la pilota enmig d'un duel medieval envoltat de tigres, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@7deradio.cat o entra a www.7deradio.cat.

0: A veure, hi ha alguna icona d'una ampolla de plàstic al contenidor gris? No. I d'una llauna? No. I d'un bric? Tampoc. Llavors, per què hi llences ampolles de plàstic, llaunes i brics? Al contenidor gris només hi va el rebuig o la resta. Els envasos de plàstic, les llaunes i els brics que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al groc. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
1: Escolta, set de ràdio.

0: Despierta tus sentidos.
1: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: veure, tu que no recicles mai, oi que no llences les restes del menjar al contenidor verd? No, és clar, perquè al verd no hi van, oi? Seria absurd. Doncs tan absurd com llençar-les al gris, estimat. Perquè les restes de menjar, restes vegetals i taps de suro que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al marró. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
1: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.7deradio.cat Otro éxito.
2: Con la mano levantada. Que no pare la música. Despierta tus sentidos.